0: d'agost del 2026. Anem a apropar-vos totes les notícies hacia la ràdio, però primer anem en el horatge.
1: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
0: L'horatge. Avui la temperatura màxima serà de 32, la mínima de 25, l'índex ultravioleta és de 8, no hi ha probabilitat de precipitació i el vent vindrà des de l'est i el sud-est a 15 i 10 km per hora. Primer parlarem en l'incendi a Tírig, i és que el Consorci Provincial de Bombers de Castelló continua treballant en els treballs d'extinció de l'incendi forestal declarat en la vesprada del divendres 7 d'agost a la localitat de Tírig. Des del Secopi ha celebrat una reunió a les 9 hores d'aquest dilluns en el lloc de comandament avançat que es troba a la localitat de Tírig. L'incendi continua actiu en la seva extinció, treballen 21 mitjans aeris, més de 50 mitjans terrestres i més de 300 efectius. S'ha calcinat 810 hectàrees i ha afectat a un perímetre de 21 quilòmetres. La població de Catí continua evacuada, 47 persones romanen en l'alberg provisional en el poliesportiu de Xert. Així mateix s'han reallotjat a 8 persones més majors i dependents a la residència de Morella. Atès que l'incendi segueix actiu i els efectius continuen treballant en la seva extinció, la Diputació de Castelló agraeix la prudència i responsabilitat dels veïns i prega a la població seguint les indicacions i protocols establits per la Guàrdia Civil. I d'això també ens parla l'alcalde de Tírig, Juanjo Carreras, i aquestes són les seues paraules.
2: Bon dia, soc Juanjo Carreras, l'alcalde de Tírig. Pues realment la situació ha canviat bastant d'ahir d'avui. Tot el que era així impossible, pues Tírig ha pogut treballar molt bé gràcies a la humitat, que era de 80%. La zona sur de l'incendi, la zona de Tírig, està molt controlar, estan acabant de refrescar-ho tot perquè esperem prou vent esta vesprà i perquè no hi hagi cap susto. I en la zona nord de l'incendi, la zona de Catí, han estat fent contrafocs esta nit. També no hi ha flames en este moment, només hi ha fum. Estan també reforçant les avionetes per a refrescar-ho tot. I bueno, esperem que a lo llarg del dia la cosa se vagi solucionant. I estem en aquest moment encara en situació 2 d'emergència. Esperem que demà puguem passar 1 i puguem que se doni per controlat i per extinguit aquest foc que ens està afectant i que, bueno, pues que ha sigut un mal de cap durant uns dies, per així que no avançàvem, però al final, gràcies al treball de tots els que han estat participant en aquest incendi, tant de les autoritats com de tots els treballadors, pues al final hem aconseguit que la cosa ni quedi a menys i esperem poder-lo extingir en breu.
0: I ara sí, passem en la programació de les festes de la comarca. Ens anem a Rossell, i és que avui a les 11 tindrà lloc les atraccions d'inflables aquàtics a la piscina municipal. A les 11 també tindrà lloc el campionat de BTS al Pinaret del camp de futbol municipal. A les 12 seran les fases finals del torneig de pàdel. A les 6 de la vesprada, la segona edició de les Olimpiades entre colles i mini-olimpiades per als més menuts. A les 9, el sopar de sobaquilla amb temàtica festa eivissenca. I a les 11:30, el ball amb el grup La Dècada Prodigiosa. A continuació, tindrà lloc la disco mòbil Building Sound. I ens anem cap a Càlig, que també estan de festes, i avui a les 12 tindrà lloc els bous a la Puja Eixida des de la plaça de Bous fins al Torill de carrer Benicarló. Per la vesprada, a les 6:30, la cercavila de l'agrupació musical Vila de Càlig, des de les 7 fins a les 9, al Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglès l'exposició dels treballs de les mestreses de casa i de l'aniversari de la colla de dansaineres a l'Auditori del Centre de Cultura Alcalde Manuel Anglès des de les 7 fins a les 9, jocs de fusta i tallers per als més menuts. Des de les 7, vesprada de bous de la ramaderia Hermanos Vellers i en acabar la tarda de bous, la eixida de la ramaderia d'Ivan Meseguer pels carrers del costum. En finalitzar, la vesprada de bous, vaca embolada de la ramaderia d'Ivan Meseguer pel carrer Larrabal, organitzat pel veïnat del carrer Larrabal. I a les 12:30, nit dels 80, en finalitzar Disco Mòbil. Un altre poble al que li quede res per a les festes majors és Traiguera, i de la programació de com seran les festes ens parla el seu alcalde, Javier Ferrer.
3: Bueno, pues, com bé has dit, no, del 13 al 23, pues, Traiguera tornem a estar immersos, no, en les nostres festes majors. Però bueno, és un repte, no? Cada any les festes al final són un repte, no? Perquè nosaltres sempre li donem molta importància, no? Pensem que tots els recursos que s'inverteixen a les festes són en prou de la nostra població, no? Per molta gent les festes són les seves vacances, i nosaltres ens agarrem com a tal, no? La importància que tenen per, bueno, per tot el seguit d'actes, per tota la participació que comporta, per tot lo que l'impacte, no, que tenen dins del nostre poble, dins de la nostra comarca, no? Perquè al final les festes d'un poble, pues, sempre se veuen, no, en gent d'altres pobles que venen a visitar-nos, i això, la veritat és que, pues, bueno, pues, ho afrontem, pues, com una vegada més, pues, no, pues, en la responsabilitat que ens toca, en les ganes que tenim de que se facin festes, no, i de que, bueno, sortiguem bé, i esperem, pues, que siguin del gust de la gent, no?
0: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
4: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar. Yeah!

I ens anem a cert, i és que avui a les 5 de la vesprada tindrà lloc els Jocs Aquàtics a la piscina municipal de Xert, subvencionats per la Diputació de Castelló. A continuació, tindrà un berenar per a tots els xiquets i xiquetes a la pista de tennis que està patrocinat per l'Ajuntament, i a les 10 de la vesprada tindrà lloc el concert del grup de guitarres de Xert a l'església

tornat a plenar els carrers i les places del municipi de tradició, artesania i activitats en la participació de més d'un centenar d'artesans i demostracions en directe dels oficis tradicionals. Fins ací les notícies d'aquest matí. Que tingueu molt

0: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
1: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
1: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
2: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 11 d'agost del 2026. Avui contem amb Mercedes García, regidora de Turisme a Vinaròs, que ens parle de la programació d'estiu, de la Biblioplatja i de l'eclipsi de demà. A més, també tenim a l'alcalde de Traiguera, Javier Ferrer, que ens parla de les festes majors de Traiguera 2026.
3: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. En aquest cas contem en la presència de l'alcalde de Traiguera, Javier Ferrer. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
2: I bueno, fem l'entrevista perquè quede poquet perquè es comencen les festes de Traiguera. Com s'afronta des de l'Ajuntament aquestes dades tan importants per al municipi?
4: Bueno, pues, com bé has dit, no? Del 13 al 23 pues, Traiguera tornem a estar immersos, no?, en les nostres festes majors. Però bueno, és un repte, no? Cada any les festes al final són un repte, no? Perquè nosaltres sempre li donem molta importància, no? Pensem que tots els recursos que s'inverteixen a les festes són en prou de la nostra població, no? Per molta gent les festes són les seves vacances i nosaltres molts agarrem com a tal, no? La importància que tenen per, bueno, per tot el seguit d'actes, per tota la participació que comporta i per tot lo que l'impacte, no?, que tenen dins del nostre poble i dins de la nostra comarca, no? Perquè al final les festes d'un poble pues, sempre se veuen, no?, en gent d'altres pobles que venen a visitar-nos, i això, i la veritat és que pues, bueno, pues, ho afrontem pues, com una vegada més pues, no? Pues, en la responsabilitat que ens toca, en les ganes que tenim de que se facin festes, no?, i de que bueno, sortiguem bé i esperem pues, que siguin del gust de la gent, no?
2: Has mencionat que bueno, la gent té vacances o que venen de fora, s'espera molta gent per les festes?
4: Bueno, sempre puja la població, claro. No? A l'estiu pues, tenim cases de molta gent que són de fora i la veritat és que pues, bueno, és un poble com el nostre, crec que som un sobre 1.400 habitants, no, en cifra exacta no arribem, però bueno, pues, a festes pues, probablement siguem 2.000 persones, no? Sí. Més del poble, llavors pues, en este increment de la gent, no?, i en tota la gent que s'espera pues, bueno, quan hi ha actes que són una mica més especials, no?, pues, bueno, igual com siguen els bous o el dia de la presentació o dies d'estos que són més senyalats, pues, bueno, el poble pues, la veritat és que té un creixement important i pues, bueno, en això estem.
2: I bueno, què suposa també per a Traiguera que arriben les festes tant des del punt de vista social com des del punt de vista econòmic?
4: Bueno, pues el que comentem, no?, quan més gent hi ha, no?, pues, diguéssim, el poble entre cometes se fa important, no?, i econòmicament pues, per les empreses i comerços i establiments que viuen no només de les festes, però que sí que tenen un clar caràcter vinculat en aquest tipus d'actuacions, però la veritat és que, bueno, que s'incrementa, no? Sí que vull pensar que són dies que van millor, però bueno, també la càrrega de treball per tota la gent aquests dies, pues, pensa que en 10 dies concentres a molta gent, són moltes hores, molta feina, i pues, bueno, des d'aquí també pues, no, agrair-los, no?, que donen aquest servei, perquè pues, treballar quan es fan festa, no? A vegades no és el més bonico, però yeah. Sí que quan tens aquestes faenes la gent, per lo menos els que estem a l'altra part, el que ens toca és agrair-ho, no?
0: I parlant d'això, quin paper tenen les associacions, les penyes, les comissions en l'organització?
4: Nosaltres sempre ho hem destacat, no? Des de que estem a l'Ajuntament sempre hem dit que al final de fet, ja me'n recordeu, no? L'any passat vam fer la inauguració de la plaça del poble, no? I al final hi vam ficar la força d'un poble, no? I vam fer un homenatge a totes les associacions locals ficant-los una maniseta a la mateixa plaça, no? No és més que un reconeixement a lo que és el poder de l'associacionisme que tenim al nostre poble i a la majoria de pobles del costat. Des de l'Ajuntament tenim tota la voluntat, tenim totes les ganes, tenim els recursos per poder gaudir d'unes bones festes, però al final necessitem el recolzament d'aquestes associacions, no? Que són les que en el seu granet d'arena pues, cada dia ens pues, omplin un espai, no?, d'aquestes festes, inclús ara el pròleg, no?, la setmana passada la Unió de Jovens, que aquest any fa complir 10 anys, pues, van muntar un acte molt bonic a la Font de Sant Vicent, on van estar congregades més de 300 persones a sopar, després va haver música en directe, i pues, la veritat és que això, nosaltres vam ficar tota la logística, nosaltres sí que ajudem molt, no?, en l'espai, en ficar les connexions elèctriques, en ficar les cadires, en ficar les taules, en ficar l'escenari, no?, en tot el que sigui d'allò, però bueno, després al final l'organització és de l'associació, no? I en aquest aspecte, pues, en tot, no? A festes, pràcticament el 100% de les associacions participen totes en algun acte. El motoclub organitza els Autos Locos, la banda de música està tots els dies, la penya taurina té un paper molt destacat, no?, per les tardes i matins que se fan de bous, les ames de casa, l'associació contra el càncer. És que no vull nominar-los perquè m'he quedat així, és que la carrera de bicicleta és una cita molt important al nostre poble. Llavors no me vull enrotllar en totes, perquè si no me deixaré alguna idea. A mi no m'has nombrat, no, nombrec a totes, i des d'aquí l'agraïment és per totes, perquè al final gràcies a les associacions a Traiguera va sortir la Fira Romana, la que enguany ja complirem de 9 edicions, i la veritat és que pues, bueno, al final te dones compte, no?, que el recolzament i el verdader motor del poble, sempre que tinguin ganes de fer coses, l'Ajuntament estarem respaldant-los detrás perquè el poble no pare, no? I nosaltres, de fet, gastem un lema molt, que és un poble que no pare, no? I un poble que no pare és pel fet de que des de l'Ajuntament hi ha voluntat, però les associacions locals també.
0: I, bueno, parlant de la programació, bueno, se combina tradició, cultura, música, activitats infantils, actes taurins. Com s'ha buscat aconseguir una programació per a totes les edats?
4: Bueno, doncs tu la seva feina, no? Nosaltres realment també n'hi ha que dir que les festes les tenim molt marcades, són dies que al calendari la gent quasi se pot pensar sempre, no?, com seran, però bueno, sempre intentes innovar un poquet, no? Intentes ficar les coses, doncs, el dia 13 que comencem les festes, per exemple, hi ha un parc infantil i pues, bueno, pues, l'hem intentat cada any modificar-lo un poquet, no? L'any passat vam ficar una pista o wipeout d'estes al camp de futbol molt llarga, pues, bueno, ara en guany pues, ficarem els jocs aquàtics dins de la piscina, pues, intentar que sí que pues, tinguin la millor oferta, no? Després tenim la presentació, i la presentació nosaltres sí que és un acte que ens agrada molt, no? És un acte que pensem que a les nostres regines, a les quals des d'aquí pues, els donen les gràcies, no?, i l'enhorabona per representar el nostre poble, no? Pues, bueno, faran el seu esforç també en dormir poc, no?, que xalen molt, però al final pues, bueno, també pues, forma part de la festa i li donen aquest toc de color, i nosaltres a la presentació pues, intentem esforçar-nos, no?, al màxim i ficar tots els recursos ahí, perquè bueno, que no sigui una presentació normal, per dir-ho d'esta manera, intentar ficar-li un toc diferenciador, no? I en això estem, no? Al final tens que mirar totes les edats, tota la gent, les nits de ball i orquestes, pues tenim orquestes, tenim discomòbils, totes les nits quan s'acaben les orquestes fiquem discomòbils perquè els joves també tinguin la seva part d'implicació dins de la festa. Una tarda tenim un tardeo, l'any passat vam innovar el dinar de quintes, al qual va haver moltíssima participació, i aquest any seguim en la mateixa participació de pràcticament 700 persones a un dinar que vam fer l'any passat, que no sabíem com sortiria, no va sortir bé, i la veritat, però, bueno, el que està bé, sempre diem que no se toque, el que no està tan bé, intentar millorar-ho, no? I en aquest cas, per el dinar de quintes ens va anar molt bé, igual com el sopar de Sobaquillo, que també la gent va fer una alta participació, però, i al final hi ha una sèrie d'actes que... és difícil per tota la gent, però som molts de dies, jo crec que se pot, no? I en això toquem...

0: de la vinculació religiosa. Les festes majors de Traiguera pues, tenen una vinculació molt forta tant en la religiositat com en la cultura, que són los sants. Quina importància té mantindre aquestes tradicions per al municipi?
1: Bueno, al final tots tenim un passat, no? I tots venim d'un algo, no? I aquestes festes pues, en el seu dia quan se van començar en la seva primera edició pues, ja eren, no? pels patrons que són del nostre poble, com he dit, la Mare de Déu d'Agost i Sant Roc, no? Pense que guardar les tradicions és saber d'on venim també, no? Al final no és cap esforç, o sigui que és un esforç, però és mantenir viu allò que ens ha portat fins aquí. I jo penso pues, que les tradicions se tenen que guardar, i és molt difícil els mons convulsos que vivim moltes vegades, saber, no?, què és el que estem fent i saber com ho portem. Pues, jo penso que el que és nostre i el que ens identifica com a poble, no?, i el que ens identifica del per què passen les coses, però al final no costa tant, i crec que sempre que puguem tindre aquestes dates i podem mantindre allò que ens ha portat fins aquí, ja per la devoció, que hi ha molta gent que la té, no?, i pel culte, i pel patrimoni, per el que representa pues, la nostra església, que és l'església de l'Assumpció, que és el dia 15 d'agost, no?, la Mare de Déu d'Agost, la Mare de l'Assumpció, i el nostre patró, en este cas Sant Roc, pues, la veritat és que jo crec que ja és necessari, no?, el tema de poder aguantar aquestes tradicions, perquè al final és el que ens identifica com a poble, no?
0: I bueno, s'ha parlat de que vindrà molta gent de fora. Com es prepara el municipi en matèria pues, de seguretat, neteja, serveis públics?
1: Bueno, per aquests dies sempre se reforça la plantilla, no?, la plantilla brigada municipal, bueno, als quals des d'aquí pues, aprofito també per no donar-los les gràcies, no? Perquè són dies difícils, són dies que ells toca matinar, perquè mentre nosaltres pues, fan festa pues, perquè quan la gent se torna a despertar, per dir-ho així, no?, que tinguin els carrers limpios i que estigui el poble en condició, no?, per afrontar el nou dia, que segur que hi ha un altre repte, una altra història que se té que passar, no? Pues, conforme he dit, no, aquí pues, sempre se reforça la brigada. Nosaltres durant l'any d'Ajuntament tenim dues persones a la brigada municipal, som un poble menut, sempre acollint a totes les subvencions que surten pel tema d'ampliar plantilla en quant a serveis de neteja o a serveis de Merge, brigada municipal. I a festes, pues, bueno, a festes pues, sempre tenim 7-8 efectius que són els que treballen cada dia, no?, per mantenir el poble limpio i poder gaudir de totes les festes, no? I en quant a seguretat, les nits de ball contratem una empresa externa perquè totes les nits de festes pues, tinguem la seguretat que fa falta. Sempre s'indica també al servei de la Guàrdia Civil, no?, el poble, els dies que estan en festes, i pues, bueno, de tant en tant se fa una volteta pues, bueno, per intentar garantir la data. No podem dir que hem lamentat cap incident greu, espero que siguin igual, que la gent que les disfrute, que les xale molt, però sempre des del respecte i el civisme. Hi ha molta gent que no les pot gaudir conforme voldria i pues, necessitarà millor el seu descans per motius de salut, per mil motius, no? Al final, i pues, bueno, la gent que estem de festa i que podem gaudir-la, sí que tenim que tindre un respecte i una mica d'empatia per tota aquesta gent que a la millor pues, no ho està passant tan bé, no? I des d'ahir pues, bueno, una crida també al civisme, no? Aprofitant.
0: I bueno, més enllà ara de parlar de festes, quin moment viu actualment Traiguera, no? Quin... Una actualitat del poble, quins projectes tenim en marxa?
1: Bueno, pues, vist tot això, no? Que ara estem molt, molt immersos en lo que és los dies estos de festa. Bueno, estem treballant en ara mateix l'obra més important que estem fent, diguéssim, ara és una subvenció que vam rebre de la conselleria al nostre santuari, no?, de la Font de la Salut, una subvenció de 150.000 euros per intentar pues, fer una miqueta més atractiu, no?, i restaurar pintures, arreglar zones que encara estaven un poquet a millorar, no? Allò és el nostre bullet, no?, i al final però hem de mantindre'l de la millor manera possible, no? I això estem fent una actuació allí on s'estan arreglant zones del piso, s'estan arreglant pintures, s'estan arreglant parets, s'estan fent reformes a bueno, tot el que patrimoni tan important com este pues mos permet, no? També tenim una altra subvenció que vam rebre per accessibilitat a espais públics i l'antiga casa del sindicat que li diem a Traiguera perquè mos entenem, o on estava l'Oficiam, anem a

0: encara tenim la unitat de conciliació familiar, té dos pisos més, i pel tema de l'accessibilitat pues, vam rebre una subvenció pues, en la qual hi ficarem l'ascensor i ficarem i acabarem les dues plantes que ens queden perquè sigui una casa totalment funcional, que la volem destinar en principi pues, a entitats locals, no? Que les nostres entitats pues, tinguin un lloc per poder-se reunir, un lloc d'estada a puestos. Anem a fer una àrea de caravanes, ja vam demanar la subvenció l'any passat i m'ho van concedir-la i pues, bueno, ja, avui en dia està molt de moda, no? el turisme de caravana i pues, bueno, en aquest aspecte pues, anem a dotar un lloc per poder fer una àrea de caravanes i que la gent pues, bueno, que passa per darrere pues, que se puguen quedar aquí, no? Tenim una altra subvenció que és dels espais climàtics, no? I anem a fer unes actuacions a la piscina municipal, anem a ficar més bateries, com sabeu, nosaltres tenim una comunitat energètica local, de la qual els veïns s'aprofiten de la llum que almacenem des de l'Ajuntament al nou espai multifuncional, a l'escola i a la Casa Cultura. Tenim plaques solars i les quals també van vincular unes bateries per poder almacenar energia, perquè el nostre objectiu, encara que és pràcticament impossible, no? Però és que sigués la llum de la nit que mos costa el menys possible, no? Al final els pobles el gasto fort de la llum el tenim per la nit en l'alumbrat públic o camp de futbol, nosaltres per lo menos en este cas. Llavors el que estem fent és invertir molt en bateries per poder acumular energia, perquè aquesta energia mos costa el menys possible i després estos recursos que es tingués pues, per poder invertir en altres recursos que pues, fan falta al poble, i en això estem, i també hem rebut una subvenció pues, per poder ficar encara més si cap, i bueno, des d'aquí a la gent del poble que se vulgui apuntar a la comunitat energètica pues, és una bona opció de sense fer res, pagant una quota mínima pues que tingues un ahorro en la teva factura de la llum, que la veritat és que, bueno, en els temps que
1: corren,
0: va molt bé. I al final, la darrera inversió forta que anem a fer és climatitzar l'espai multifuncional que vam fer, i, bueno, queda el tema de poder rodatar d'aire condicionat, calefacció, segons l'època de l'any que pugui gastar, que és una inversió molt gran. Penseu que és un local que té 1.300 metres quadrats i pues, bueno, en això costa una mica més, però bueno, el pla d'impuls de la Diputació, la inversió que anem a fer és climatitzar este local per tindre'l el més funcional possible, no? Ja vam rebre la primera subvenció de 700.000 euros del Govern d'Espanya, que és el que ens va permetre tindre aquest espai, i pues, bueno, ara ja toca mudar-lo, no? Ara ja el tenim fet, ja el tenim en tots els serveis que toca, però ara toca mudar-lo, no? Per ficar-li pues, totes les coses que li fan falta per fer-lo 100% funcional, no? I en això estem, seguirem treballant i a donar-li cosa al poble, no? A donar-li els serveis bàsics que li fan falta, els serveis que creiem que necessita un poble com el nostre. Seguiré treballant, aprofite per dir, pel centre de dia, que crec que és una mala decisió del govern de la Generalitat Valenciana de llevar-lo d'un puesto com Traiguera, que no és perquè sigui Traiguera, però tenint el centre de salut 24 hores, tenint la posició estratègica que tenim com a poble, en la bona comunicació que tenim, prop de Vinaròs, prop de la muntanya, un puesto crec que molt adient pa no ser només nostre, un benefici nostre, no? Sinó que sigui un benefici també de molta gent de la comarca. Seguirem reivindicant, perquè pense que ja no és per Traiguera, no? Sinó perquè a la nostra zona, una zona que estem en despoblament, per lo que fa falta quan tenim la població tan major és tindre recursos perquè se puguem fer. I bueno, i en això estarem. Allí serà la pedra angular que ens toca des d'aquí a final de legislatura. Sabeu que en 27 tenim eleccions, però bueno, la nostra feina no podem estar pensant només en les eleccions o pensant en les festes, encara que ara toca 10 dies, no? Molt intensos, 11 en este cas, els nostres de festes, però bueno, seguirem treballant perquè el poble no perga recursos, perquè el poble tingui tots els serveis en les millors condicions.
1: Pues jo per la meva part moltíssimes gràcies, i bueno, si vols convidar a la gent de fora que vingui a les festes majors de Traiguera.
0: Sí, bueno, nosaltres pues, des d'aquí aprofite pues, per dir el primer de tot el que vaig dir antes, no? Que la gent s'agarra pues, les festes en el major respecte, no? I el major civisme perquè les puguem gaudir tots, no? Perquè molta gent les pot a tope, però altres pues, necessiten unes altres condicions, no? I en això pues, sí que m'agradaria festa crida, no? Perquè tots puguem gaudir-les bé, no? I des d'aquí pues, bueno, tota la gent que vulgui, a les nostres xarxes socials tenim el programa pujat, se pot mirar totes les activitats, tenim activitats culturals, tenim activitats deportives, tenim d'oci, de religioses, conforme has dit, en dos misses, 15-16 estos dies, tenim exposicions. Centre Cultural Traiguerí cada any està fent la seva exposició, i bueno, un seguit d'actes que podeu consultar a les nostres xarxes socials, i que sabeu que a Traiguerí sereu benvinguts, i qui vulgui pues, pot té les portes obertes per gaudir estos dies de bona música, de bons concerts i de totes les activitats que podreu veure en este programa. Així és que moltes gràcies als estudis de Cadena Ser per donar-me l'oportunitat de poder ensenyar Traiguerí i ensenyar les festes, i pues, bueno, aquí teniu la portada del nostre programa Traiguerí, l'orgull de ser Traiguerí.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquest agost Traiguerí viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguerí, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguerí 2026, del 13 al 23 d'agost. L'orgull de ser de Traiguerí.
3: Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
4: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max, una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
1: Hola, molt bon dia i benvinguts un dia més a la nostra secció de l'Hoy por Hoy d'entrevistes. Avui estic amb Mercedes García, regidora d'Educació i Turisme a Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
5: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I bueno, jo volia parlar sobre l'estiu, el turisme, la programació que teniu i saber com està sent aquest estiu turístic a Vinaròs.
5: Però la veritat és que a nivell turisme estem molt contents perquè hem rebut moltíssima gent. Ara estem volcant les dades de tot el mes de juliol quan tinguem tot el tema de l'ocupació. Ja vindré i vos diré, però de moment la percepció que tenim és molt bona, molta gent i la veritat que hi ha molta participació en les diferents activitats. Jo volia també parlar-te de lo que era la programació d'estiu.
1: Sí.
5: De moment, bueno, ja estem a dia 10 d'agost i la veritat que... Bueno, perdona, avui estem a 11 ja. 11 d'agost, i la veritat que de moment el balanç que fem és molt positiu. Com sabeu, és lo que és la programació d'estiu és molt variada, des d'activitats mediambientals, d'esports, activitats culturals. Hem tingut totes les activitats de la Viva Platja, activitats infantils, i la veritat que molt contents. Avui, per exemple, demà, que serà dimecres, tenim el cinema sota les estrelles, que tenim la pel·lícula de Mufasa. Demà, bueno, que ara parlarem també del tema de l'eclipse, demà tenim, vamos, un aconteciment mundial.
1: Totalment.
5: Que tenim la sort de que a Vinaròs se podrà visualitzar sempre i quan la meteorologia no ens ho impedisca. I res, I comentar-te pues, això, no? Ara també esta setmana tindrem el dia 14 lo que és la festa de la joventut, que serà a la pèrgola del Paseo, i de moment ja te dic, a totes les activitats n'hi ha molta participació, ja dic, tant visites guiades, o sigui, estem molt contents perquè hi ha una resposta, ja te dic, tant de la població local, que això a Vinaròs és una cosa molt curiosa perquè no passa a altres municipis, que la gent del poble participa de les activitats que s'organitzen, i al mateix temps, això, tot el que són turistes i visitants. En quant a nombre de visites a l'oficina de turisme, n'han tingut moltíssimes. De fet, ara quan parlarem de l'Eglésia parlarem de les ulleres que s'han repartit a l'oficina de turisme.
6: Que no són poques.
5: Sí. I la veritat que també, el mateix, hem tingut molt de turista i molt de visitant, però molta gent del poble també implicada en el tema de l'eclipsi. I després també tindrem en compte que es van recuperar en la nostra legislatura els concerts a l'Ermita, ja se n'han realitzat dos, ara en queda un el dia 15 a càrrec de Maria José Domènech, de NUMA, i la veritat que penso que també pues, serà un èxit. El dia 15 també tenim el que és la processó de l'Assumpció, que com sabeu també surten els nanos i gegants i el que és les reines en la seua cor d'honor, i després també comenta tot el que és la programació de Biblioplaja, que en guany li va donar un avisant com més turística, perquè antes a la majoria d'activitats calien d'inscripció. Llavors, enguany vam decidir que només hi hauria inscripció en les activitats per a bebès. Perquè, clar, no és el mateix anar tu en el teu bebè, tota la logística que implica, que anem pel passeig, en la família, i pues, fan màgia, o fan un contacontes i tal, i mos quedem, per exemple, avui, per la tarda, hi haurà un taller d'escultures d'arena, que això que té molt d'èxit, perquè, claro, és en la pròpia playa, i els xiquets això els agrada. I el dia 13 també hi ha un contacontes, una narració oral a càrrec d'Eva Andújar, que també, i el dia 14 hi ha espectacle de màgia, que com coincidix en la festa de la joventut se trasllada a lo que és la pèrgola menuda. Vull dir, te convideu a Vinaròs, les activitats
6: sí, no paren.
5: I ara si vols parlem del tema de l'eclipsi.
6: Sí, perfecte.
5: Bé, bueno, com sabeu, lo que és la Generalitat Valenciana ha decretat, que això sí que és molt important, el nivell 3, vale? D'emergències, en quant a incendis i tal, i està prohibit, val, transitar per sendes rurals. Nosaltres de turisme vam decidir dos punts. Un era el port de Llevant, que és el final del port. La gent podrà accedir fins a lo que és el xiringuito en els seus vehicles, fins a que una vegada se arribi al límit de l'aforament en quant a vehicles, ja no es podrà transitar en vehicles. I al final, una vegada passat el que és el travessal, que diem aquí Vinaròs, al final de tot, allí sí que es podrà visualitzar, ja t'hi dic, sempre i quan la metodologia ens acompanye, l'eclipsi. L'ermita sí que es pot accedir a lo que és l'ermita, val? En el seu vehicle, sense cap problema, però lo que no es pot fer és transitar per les sendes rurals. Com vos dic, hi haurà un dispositiu, tant de policia local com de Guàrdia Civil, vull dir que si algú diu, pues jo vaig igual, que tinguin en compte pues, que hi ha una sèrie de restriccions, com veu ara, per desgràcia, hem tingut l'incendi de Catí, i claro, sí, la gent tenim que estar molt sensibilitzats en lo que és el monte, evitar aquestes aglomeracions i tindre en compte això que a l'ermita es pot accedir sense cap problema, però no es pot transitar per les sendes rurals. I després recordar pues, això, no? Disfrutem-ho en responsabilitat, tindre en compte l'observar-ho en seguretat, no mirar mai directament al sol, fer-ho sempre a les ulleres homologades en la ISO 12312-2, que són les mateixes que es van repartir en turisme, que d'aquí també traslladar el meu agraïment a la resposta, perquè a vegades dius, no ho sé, si la gent vindrà, respondrà, no, i el feedback que he tingut, la gent molt agraïda, saps? I la veritat que tinc tant turistes, visitants, com població local, de veritat que moltes gràcies pel civisme i per la resposta que heu tingut. I després també això, important, s'espera molta aglomeració de gent, per tant, arribem en temps, portem-nos aigua, perquè si fes molta calor que no poguéssim tindre qualsevol problema de deshidratació. Protegir-nos, com he dit antes, del sol, però tant a les ulleres com crema, com gorra. Si ho consideren oportú, portar una cadireta plegable, perquè si estàs molt de rato de peu, que no tingues cap problema. I després també, en el cas de que algú porta algun telescopi, que posar-lo de manera que, claro, de dir, pongo aquí mi telescopi, aquí estoy yo. Pues una mica tindré pues una mica de mirament i de respecte cap a la resta de persones. important també, en la mesura de lo possible, accedir a peu per evitar aquestes aglomeracions, o inclús bicicleta, i si tenim que anar en cotxe, pues intentar que sigui de manera compartida. Tindre en compte pues això, que ja no només a Vinaròs, on vagin a veure l'eclipsi, no podem aparcar on altres vulguem, val? Tindre en compte pues això, que si hi ha desplaçaments, fer en previsió, evitar les aglomeracions i una mica pues això, sentir comú i sentir de la responsabilitat. Esperem que poguéssim veure-ho, esperem que poguéssim gaudir algo únic, i la veritat que nosaltres, ja t'he dit, des de l'Ajuntament pues bé, s'ha activat el dispositiu especial, com sabeu això ve marcat des de Generalitat i automàticament el que són els cossos de seguretat aquí s'aplica a les diferents regidories, que és la de Governació, Turisme i el que és obres i serveis, per tot el dispositiu que s'ha preparat. I res, jo convido a tot l'home pues, això, a gaudir en responsabilitat d'Eclipse, així com de totes les activitats i de la programació, tant el que és des de les turístiques pròpiament dit, com les de la Biblioplaja, per a aquest turisme i per a aquests residents, vale? Pues, a nivell de, pues, més de públic infantil, d'acord? Perquè penso que al final el denominador comú sempre és pues, l'apropar la lectura a la gent, no? De dir, se fa la Biblioplaja, pues, ja que estem aquí, mostrarem el carnet, pues, traiem un llibre a la biblioteca i que veguen una mica la importància de la biblioteca. Com sabeu, la biblioteca la tenim, mira, molt proper d'aquí, sí, de la SER, tenim aquí al Hort dels Escrivans, però ara a l'estiu es podem traslladar a la Biblioplaja i poder gaudir dels mateixos serveis, però en versió més reduïda.
6: Jo te volia preguntar també de la programació d'estiu, i és que combineu postcultura, esports, gastronomia, patrimoni. És precisament aquesta diversificació la clau per a no dependre únicament del sol i la platja en quant a turisme?
5: Sí, i de fet saps què passa? Que la gent que ve aquí, fonamentalment el que tu dius és un turisme familiar que demanda sol i platja. Mm. Perquè moltes vegades també perdem nosaltres i dius, no, nosaltres el que venem és això. Ara bé, no pots vendre només sol i platja. Mm. Vull dir, tens que donar-li a aquest visitant, a aquest turista, i ja t'hi dic, a Vinaròs és una particularitat molt nostra, que la gent de Vinaròs mos agrana les visites guiades, mos agrana les activitats esportives, participem de tot, els curtmetratges, la Gala de les Reines, Festa de la Joventut, però, el que dius tu, és molt important que la gent que ve, sobretot la gent que ve, nosaltres tenim un turisme prou fidel, no? Tenim un turisme de segona residència i gent, pues això, que repeteix i directament van a l'oficina de turisme de dir, muy bien, tengo la playa, però què més feu? Val? I la gent, ja vos dic, és un públic molt heterogènic però que participa de tot. I el tema de la programació de la Biblioplaja destinada a aquest públic infantil, perquè ja t'he dit que és tot el mes de juliol i tot el mes d'agost, com a mínim se fan a la setmana tres activitats, sí, i totes elles diverses, i ja t'he dit, tenim una resposta fantàstica. I moltes vegades hi ha gent que no pregunta, per dir-ho d'una manera, de dir, jo ja m'ho trobaré, saps? Ja. I clar, saben que pel centre del poble tots els dies n'hi ha coses. Mm. Ja t'he dit, i com dius tu, a nivell esportiu, a nivell cultural, a nivell mediambiental, un punt més turístic on pugues ser les visites guiades. I la gent, ja t'he dit, nosaltres estem molt, molt contents, i ja t'he dit que precisament el tema del cinema, que és els dimecres, tots no, perquè si coincidís, per exemple, no, la setmana passada que era els curs, pues claro, entonces evidentment no se fa cine. Però ja t'he dit, tens un feedback bastant, bastant positiu, perquè la gent s'interessa i ho agraeixen. Des de dir, tindre també els xiquets entretinguts,
6: claro,
5: és important. És important que nosaltres des de les nostres regidories oferiguéssim, no?, diferents activitats perquè la gent, pues això, s'implica, i moltes vegades bon que hi ha una programació i arrel d'això, pues, ui, per exemple, els concerts a l'Ermita, no, se'n fan tres, pues ha anat al primer i segur que el que ha anat al primer, saps?, anirà als altres dos.
6: Ja,
5: saps?
6: Sí, sí, sí.
5: I la veritat que nosaltres de moment molt contents. La meteorologia sí que és veritat que fa molta calor.
6: Sí.
5: Està sent horrible la calor,
6: sí,
5: però sí que és veritat que, clar, la gent vol això, vol sol, vol calor, vol bona hora, i clar, això en quant a les activitats, pues fa que funcionen.
6: Totalment,
5: que,
6: sí.
5: O sigui, suposo que podemos queixar de fred, però ara està sent un estiu bastant
6: calorós. Sí, sí, sí, sí. Horrible.
5: I quan a calor, sobretot perquè estan treballant. Sí. Però que està de vacances, pues això, vol sol, vol bona hora, i que nosaltres, des de les diferents regidories, te donéssim una bona, sí, programació per poder, pues això, mantindre la, lo que és la, l'activitat turística.
6: I quin diries que ha sigut l'activitat que ha estat la més demandada?
5: Pues mira, tinc que dir-te que, per exemple, lo de la Gala de les Reines, sí que és veritat que és algo que la gent, quan haces lo de carnaval? saps? Després també els curtmetratges, tots els anys s'esgoten les entrades. Després també les activitats de la Biblioplaia també tenen molt d'èxit, perquè ja t'he dit, claro, tu, que el teu xiquet faig activitats culturals, però que al mateix temps siguin divertides i pedagògiques, tu com a pare això ho agraeixes un munt i ja t'he dit, tenen molta seguida la gent, en plan, què feu? Pues jo ho tinc apuntat, la setmana que ve feu el contacontes, o per exemple, que et dic, el dissabte feu la màgia, saps? I després també te diria, per exemple, ara el dissabte passat se van fer jocs infantils gegants de fusta al passeo, va estar a tope. És que te diria que pràcticament tot, perquè la gent, inclús les activitats d'esport, perquè se fa, ja t'he dit, s'han fet les dues masterclass de Zumba, s'ha fet Bai Cuba, s'ha fet de l'aeròbic, o s'està fent, no? La ioga, la gent, ja t'he dit, té, saps? En plan, los dies, la m'invento, pues, dilluns i dimecres, la gent ja ho té com una rutina, i l'han allí, fan la seua colleta d'amics o d'amigues, saps? I la veritat que és que te diria que pràcticament totes les activitats, sí, la veritat que no, de moment no podem tindre queixa de res.
6: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si vols convidar també a la gent de fora i a tot el món a que vinga, bueno, a l'Eclipsi i a la programació d'estiu de Vinaròs.
5: Exacte, com has dit tu, bueno, pues emplaço a que vingueu a gaudir de Vinaròs, de totes les activitats. Ara estem una mica, no, en la meitat de la programació, estem ja a dia 11 d'agost i de moment, ja t'he dit, totes les activitats estem tenint una resposta molt positiva. Esperem que aquests 20 dies que queden de programació, perquè quan acabem a principi de setembre tindrem un festival de circ, o sigui que aquí és un no parar, després ja vindrà programació de Carta Pobla i després ja programació de tardor. O sigui que Vinaròs sempre és un destí molt actiu en quant a, ja t'hi dic, activitats obertes, ja t'hi dic, a tot el món. Població local, turistes, com visitants. I res, vos convidem i vos esperem aquí a Vinaròs.
6: Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Diumenge 23 d'agost, a l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes, i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
3: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any, el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors llocs per a contemplar-lo.

0: només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any, el primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la Fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
1: San Mateo, cae el sol. Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Baix en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
2: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
3: Diumenge 23 d'agost. A l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari. Tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
1: En San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Baix, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas. Además, podrás adquirir los productos de su tienda, disfrutar la cocina de su elegante restaurante y conocer las ventajas de pertenecer a su exclusivo club privé. Vive una experiencia única y auténtica en el corazón del vino y el aceite. Para más información y reservas, llama al 673-216-280 o visita la web www.bodegas.es. Bodegas Besalduc.
4: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo,

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 11 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio comencem en l'incendi forestal declarat divendres a Tírig, que ja ha quedat estabilitzat després de cremar unes 810 hectàrees, 617 de superfície forestal, principalment als termes municipals de Tírig i Catí. El foc, que va arribar a obligar a evacuar preventivament a unes 700 persones de Catí, ha evolucionat favorablement i els veïns ja han pogut tornar a les seues cases sense restriccions. En l'extinció han treballat uns 250 efectius i fins a 10 mitjans aeris en una zona complicada per l'orografia i les fortes ratxes de vent. Ara, els esforços se centren en la vigilància del perímetre i en evitar possibles revifades. La UME ja ha iniciat la retirada després de l'estabilització de l'incendi. I avui parlarem de l'eclipsi, i és que en diversos municipis de la comarca s'han preparat diversos dispositius de seguretat, diverses recomanacions sobre com veure, com previndre certes situacions de l'eclipsi. Per això ens anem fins a Vinaròs, on la regidora de Turisme, Mercedes García, ens parla de les recomanacions de l'eclipsi total de sol de demà.
1: Disfrutem en responsabilitat, tindre compte en observar-ho en seguretat, no mirar mai directament al sol, fer-ho sempre a les ulleres homologades en la ISO 12312-2, que són les mateixes que es van repartir en turisme, que d'aquí també traslladar el meu agraïment a la resposta, perquè a vegades dius, no ho sé, si la gent vindrà, respondrà, no, i el feedback que he tingut, la gent molt agraïda, saps? I la veritat que tinc tant turistes, visitants, com població local, de veritat que moltes gràcies pel civisme i per la resposta que heu tingut. I després també això, important, s'espera molta aglomeració de gent, per tant, arribem en temps, sí. Portem-nos aigua, perquè si fes molta calor, que no poguéssim tindre qualsevol problema de deshidratació. Protegir-nos, o com he dit antes, del sol, però tant a les ulleres, com crema, com gorra. Si ho consideren oportú, porta una cadireta plegable, perquè si estàs molt de rato de peu, que no tingues cap problema.
0: També hem parlat en Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, un dels punts oficials d'observació de l'eclipsi, i aquestes eren les seues paraules.
2: Després, reiterant que la gent, pues, que vagi de forma ordenada, hi ha temps de tot durant la tarda per a poder, pues, arribar a aquest punt o veure'l des d'un altre. També n'hi ha altres punts d'on se veurà i que no fa falta anar a aquest punt, però que vull dir que de forma ordenada, que evite el vehícul, perquè pot passar-li que anant a algun lloc, pues, vulgui veure'l i hi ha atascos, pues, evitar els atascos. I després també està prohibit accedir als parcs naturals. És una de les qüestions, que hi ha gent que volia veure els parcs naturals, però hi ha alguna prohibició en forma de decret de la Generalitat que està totalment prohibit accedir al parc natural d'Irta i tots els altres parcs naturals d'aquells llocs on ens estiguen escoltant. La Pobla de Fassà també està prohibit accedir a la Tinença. Vull dir que hi ha tots aquells parcs que hi ha en la comunitat autònoma.
0: I ens anem fins a Sant Mateu, on la seva alcaldessa, Anna Besalduc, també ens parla de les recomanacions al municipi per a veure l'eclipsi total de sol.
3: Que podrà veure, pues, de diverses parts del terme municipal, inclús de camins que estan a nivell del municipi. Hi haurà molts de llocs, el que sí que en la zona de la Mare de Déu, pues allí hem ficat un dispositiu de control, i hem tallat algun camí que doni a zones forestals en moltíssima vegetació i arbolat, i bueno, pues estarà vigilat demà durant tot el dia per el personal de l'Ajuntament i també en drons. Tenim una empresa local que fa vigilància en drons i bueno, estarem vigilant que no se produïsca cap incident.
0: I ens anem fins a Benicarló, on el regidor de policia, Fabián Flos, ens parla del dispositiu especial de seguretat en motiu d'aquest eclipsi del 12 d'agost.
4: Des de l'Ajuntament de Benicarló hem preparat un dispositiu especial perquè l'eclipsi del pròxim dia 12 d'agost es pugui disfrutar amb totes les garanties de seguretat. Esperem una gran afluència de persones i per això demanem la màxima col·laboració de la ciutadania. Que se respecte les indicacions de la policia local, que utilitzi els espais recomanats per a l'observació, que evite desplaçar-se en vehicle privat si és possible i que no accedisca a zones restringides o que comporten algun risc. Tant és fonamental recordar que l'eclipse només s'ha d'observar amb ulleres homologades per a l'observació solar. En responsabilitat i civisme estem convençuts que podem disfrutar d'aquest fenomen excepcional en total normalitat.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: En Autotrack Vinaroz ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
2: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
1: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
2: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
1: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
3: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs vibra un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perguis.
4: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera